Savon duc que maia divas i buandas van manipuledas i que enxanaus union manipulei, ma por un por sons de truops que se laixon influencer del reclam i de l'apitedes dret a bon marxar. Tolonca la chan de jaluc, la llibona de maia i ne costen i a trop. Ma qui que au d'un llet de la televisión, coca qui pura jaluc van si lei, se feix ben en pensier o d'an qui pura tieres que musta creixer su de la telga en strontura. Samban ja a l'allergia ma de dita, con l'um artificiela, con la temperatura el maia que feix una maniera que hi creixer plua jluna. Dut cas, docel i unit fat proas de una raza de jaluc que hi ha plua de tei a rejonger el trapeis de purcha enes. El pastolar que t'hi van dat de maia hi ha engestudiat son mesura i juda a fer una maniera que d'oixin en quina set enes hi ha jaluc un pais de 2-3 quilo. El drapeis per un imatzai, doca hi ha unic un xorni con strom. Con tecnologies modernes van i pona a esplomai in pacai per un ui vendui a bon marxa tla botaigues. De cas viares fos el mo na gran compaida de gent plida portedant, ma chacal que ais audin quai pos ajudar can que jais a compre ite i xe va faig reis en pitl pensier, bona i a cal bel xaldi. Con casta consideracion, finivi a la transmission d'an quai, de gra que aix cotassu i a saudi al pròximo ia de dix, Konrad Senonach.